0: I a les Illes Balears us parla Laura Ruibal, Júlia Blasco és el control tècnic. Començam amb la previsió del temps per avui. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
1: Bon dia. Avui continua el temps estable a les Illes Balears, també amb presència de pols en suspensió. Bufa vent fluix de la component sud amb brises costaneres i seguim xerrant de calor intensa perquè les temperatures diurnes continuen pujant. Podem arribar a màximes de 33 graus a Palma, Mahó i Eivissa, 31 a Formentera. L'EMET ha activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag, és de nivell taronja perill important a l'interior i nord de Mallorca. És una informació d'EMET.
0: Hores d'ara tenim 26 graus a Palma i Formentera, 25 a Eivissa, 24 a Mahó, i volen també conèixer com se circula per les nostres carreteres de GT. Claudia Zavala, bon dia.
2: Sí, muy buenos días. Pues en estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido Andrade, desde el Estadio Balear hasta las piscinas de San Hugo. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos un poco de circulación lenta desde Concey hasta Santa María y desde Soncladera hasta el enlace con la vía de cintura. En el resto de carreteras el tráfico es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
0: Milers de persones sortiren ahir als carrers dels municipis de les Balears per celebrar el pas d'Espanya a la final del Mundial després de guanyar França a les semifinals per 2-0. Aquest que sentiu era el moment en què els aficionats d'Espanya, reunits al recinte de Son Fusteret a Palma, on hi havia instal·lat una pantalla gegant, celebraven el gol marcat per Pedro Porro al minut 58, un gol que ja feia entreveure quin seria el desenllaç del partit. Els milers de persones allà presents van esclatar d'eufòria, tant amb aquest gol com el de Oyarzábal al minut 22.
3: Muy bien, la verdad, muy emocionante.
4: Buen ambiente, sí, buena gente, buena energía.
5: La gente una pasada, todo el mundo súper unido, muy chulo.
6: Yo que sé muy poco de fútbol, encuentro que jugaba bastante bien.
7: Pensava tothom que anàvem a sofrir i no han sofert res. I ara argentins o anglesos. Vos esperam diumenge a la final. Guanyarem!
0: Tot això quan avui ens espera una jornada d'intensa calor a les Balears amb alerta taronja a l'interior i nord-est de Mallorca per temperatures que poden arribar als 40 graus. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga a partir del migdia, màximes de fins a 37. La nit també ha estat molt calorosa en molts de municipis amb temperatures que durant la matinada han arribat als 28 graus en alguns punts com Cap de Pere o el Port de Solle. I la calor també es nota a la mà. La boia de Mahó ha registrat 30,6 graus. La temperatura més alta mesurada durant un mes de juliol des que hi ha registre rècord absolut. El rècord absolut continua sent els 31,3 graus registrats el 10 d'agost de l'any 2022. I més temes. El conflicte a l'Orient Mitjà afavoreix Espanya com a destinació turística, refugi i manté les Balears en els mateixos valors que l'estiu passat. Exceltur apunta una dinàmica positiva fins a final de temporada, però amb un increment dels costos, sobretot pel preu del querosè. Escoltam el vicepresident d'Exceltur, Óscar Perelli.
8: Bueno, Baleares ha arrancado la temporada muy bien. Realmente el cierre del segundo trimestre lo que refleja es un crecimiento del 5,2%. Es de destacar el aumento de las ventas en Menorca. El crecimiento se desacelera un poco respecto al segundo trimestre, pero las perspectivas para el verano son positivas.
0: Tot això quan el CaixaForum de Palma s'ha presentat l'informe Fènix, que qüestiona que el model econòmic balear generi prosperitat. El document elaborat pels economistes Miquel Puig i Guillem López Casas Novers recomana frenar el creixement turístic en volum i reduir l'oferta. Els autors d'aquest estudi diuen que l'economia balear està basada en salaris baixos, poc valor afegit, creixement poblacional i uns serveis públics desbordats. Escoltam l'economista Miquel Puig.
9: S'ha de frenar el creixement del sector, sens dubte, pel bé públic, o sigui, pel bé de la col·lectivitat i pel bé dels empresaris turístics. Això està aportant molts més problemes que solucions.
0: I mentrestant han incrementat dels turistes i les operacions als aeroports. Palma arriba gairebé als 15 milions de passatgers en el que va d'any. Ni un apunt de successos. La Policia Nacional ha detingut dos homes per una presumpta agressió sexual a una companya de pis a Serenal, a Palma. La jove va denunciar que li van subministrar alguna substància a la beguda i que havien abusat sexualment d'ella quan estava gairebé inconscient. Així arribem a les 7:30. Més informació de les Illes en 15 minuts.
10: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
11: Siete y media, seis y media en Canarias. Muy buenos días, amiga, amigo oyente. No hay palabras para describir la emoción

0: Hemos ganado, qué bien hemos jugado. Todos nos ponemos la camiseta y la sudamos en el campo, aunque sea desde el sofá y con una bebida en la mano. Las victorias de la selección son nuestras. Lo importante es que quedamos. Sufrimos, nos ilusionamos, lloramos, criticamos y celebramos, pero todos juntos. En este Mundial también ha entrado la polémica, desde llamadas presidenciales que cuestionan decisiones arbitrales hasta artículos polémicos. Es un Mundial atípico, a la altura del mayor espectáculo del mundo, el más largo, con más selecciones y en tres países distintos. Habrá hasta cambios en la duración de la final, todo por un show al más puro estilo americano. El Mundial nos cambia la vida y también la programación. Deporte se lo está currando, mucho y muy bien. Ahora estoy enganchada al Mundial, viviéndolo desde un parque de bomberos, desde un hospital, al lado, gracias a las ondas, de los que disfrutan el Mundial de otra forma. Hoy, más que nunca, el Mundial suena a radio y en la radio.
1: Gracias, Isabel Otero, una de las subdirectoras de informativos de esta casa.
2: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
3: És la 1:30. La Guàrdia Civil ha detingut avui a dues activistes de Menys Turisme, Més Vida en relació a unes pintades vandàliques a diverses immobiliàries de Santa Maria a principis de juny. La plataforma assegura que l'operatiu no té res a veure amb la publicació del polèmic Manual d'Acció contra la Turistificació publicat la passada setmana. Dani Comas n'és el portaveu.
4: Aquestes accions sabem que no tenen res a veure amb el manual contra la turistificació que se va plantejar, que ja ho han tret alguns mitjans i és completament fals, i que se'ls acusa presumptament d'haver participat en les accions de principi de mes a Santa Maria contra immobiliària.
3: Avui és dimecres, 15 de juliol. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Repassam titulars amb Xavi Arau. Son Sardina prepara la rebuda dels fems d'Eivissa.
5: Els veïnats agrupats de la plataforma No al trasllat de residus volen protestar contra l'arribada dels primers fems d'Eivissa prevista per aquesta pròxima matinada. Agustina Fernández és la portaveu de l'Associació de Veïnats de Son Sardina.
6: Quina preparació tenen aquests polítics que prenen aquestes decisions? És tan desproporcionat, tan improvisat i tan innecessari, perquè el problema continuarà entenent, que estarem així per los siglos de los siglos, amén.
3: Cau l'entrada de caravanes a Eivissa.
5: Un 75% si comparam les dades del mes de juny amb les del mateix mes de fa dos anys, quan encara no estava en vigor la llei que regula l'accés de vehicles a l'illa. El president del Consell Insular, Vicent Marí, considera que les dades consoliden l'aposta per la contenció.
7: La reducció és especialment significativa pel que fa a les caravanes o vehicles camperitzats que, segons dades d'autoritat portuària, entre maig i juny d'enguany han arribat un 75% menys de caravanes que els mateixos mesos de l'any passat.
3: Palma aposta per restriccions a les carreteres per l'eclipsi.
5: El batlle Jaime Martínez afirma estar especialment preocupat per l'aglomeració de gent que se pugui concentrar al voltant de la platja de Palma, un dels indrets de Mallorca des d'on hi haurà millor visibilitat per veure aquest fenomen. Són declaracions al programa El Último Tren d'aquesta casa.
8: Las deberá haber, las
9: claro,
8: deberá haber.
9: Claro.
8: Se anunciarán en tiempo
9: claro,
8: y forma.
9: Supongo,
8: se hará previsión, pero lógicamente todo el mundo debe apelar a la responsabilidad. Hay que controlar todo el tema de emergencias. Las puertas y entradas de la ciudad, puerto, aeropuerto, tienen que funcionar, los hospitales también, no se pueden colapsar las vías.
3: Cau l'atur entre els majors de 45 anys.
5: Un 7%. Més de 500 persones d'aquest perfil han aconseguit feina gràcies al Pla Sí del SOIP. El programa ha atès més de 2.000 persones entre gener i abril. Catalina Cabré és la consellera de Treball.
10: Nosaltres volem créixer en valor, no en volum, i volem apostar i fer feina per l'atur d'aquí, del nostre, que és estructural. Per tant, trobem que primer hauríem de solucionar aquest problema per després importar mà d'obra, no?
3: I en els esports?
5: El Mallorca s'enfrontarà a dos equips saudites, Al Fateh i Al Ittihad, en el stage que farà entre el 24 i el 30 de juliol a Marbella. A més, diversos ajuntaments de les illes ja preparen la instal·lació de pantalles gegants per seguir la final del Mundial després de la classificació d'Espanya. La Roja coneixerà aquesta nit el seu rival, que serà Argentina o Anglaterra.
3: I en una setmana marcada indiscutiblement per la calor, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
9: Bon dia. Avui a les Illes continuem amb temps estable, també amb presència de pols en suspensió, en un dia en què pugen les temperatures diurnes. Podem arribar a màximes de 30

0: 33 graus a Palma, Eivissa i Mahó, 31 a Formentera. Demà dijous tindrem el cel poc ennigulat, seguirem amb presència de pols en suspensió i les temperatures continuaran pujant lleugerament. Se preveuen màximes de 36 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 a Mahó, 31 a Formentera. Per cert, tant avui com demà, l'EMET mantindrà activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag, és de nivell taronja perill important a l'interior i no de Mallorca. És una informació d'EMET.
1: Moltes gràcies. Una informació que completam amb les temperatures que tenim ara mateix. Són 33 graus a Palma, 32 a Eivissa, 31 a Mahó i 30 a Formentera. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local al Radiodiari Migdia. Us deixem ara amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.